gestió de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME, residu zero.